0: 33 personas.
1: Pablo, gracias.
0: Gracias.
1: Una pausa y a la vuelta a la crónica política en España, que continúa marcada por los presuntos escándalos de corrupción que afectan al Partido Socialista.
2: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
3: Las notas del niño, las obras en casa.
2: El mantenimiento del coche.
3: Ah, no, eso no es ninguna carga.
4: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
5: Peugeot. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
1: El terremoto por la imputación del expresidente Zapatero tuvo una réplica, aunque en menor magnitud, con los registros de la Guardia Civil en la sede de Ferraz. Ocurrió que el PSOE no cuestionó en ningún momento la investigación a Zapatero por liderar presuntamente una trama criminal y repartirse comisiones, presuntamente, pero a pesar de defender la inocencia de su exsecretario general. Pero con los registros en Ferraz y por esa trama del IRE 10 para boicotear presuntamente investigaciones judiciales que afectaran al PSOE, los socialistas sí que han pasado a la defensiva. Les parece muy enrevesada la tesis de que el partido tuviera una caja B para realizar esos pagos a la presunta fontanera. Así que el gobierno ha sacado su as de las campañas para derribar al Ejecutivo. Guillermo Lerma, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Han sido varios los ministros que en las últimas horas han reiterado el mensaje que el jueves lanzó el ministro Óscar Puente, hablando de la existencia de una operación concertada para intentar derribar al gobierno de coalición. No niegan los socialistas que parte de los comportamientos que se describen, por ejemplo, en el auto del juez Pedraz sobre el IRE 10, sean veraces, pero sí que ven un intento por amplificar su alcance y su dimensión. Algo que, según el ministro de Hacienda, Arcadi España, no es casualidad.
7: Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño.
6: Los socialistas que han desplegado así parte de su estrategia política, mientras se preparan también para una defensa legal. La imputación de la gerente implica de forma directa al partido, así que Ferraz espera el levantamiento del secreto de sumario para tener acceso a toda la información y poder dar, dicen, las explicaciones pertinentes.
1: El Partido Popular, que no espera que haya más avances en la investigación judicial, continúa pidiendo a la desesperada a los socios de la investidura que muevan ficha para presentar una moción de censura. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP.
8: La incomodidad ya no basta, va a tocar elegir entre responsabilidad o complicidad. Que quede muy claro, Sánchez solo va a dejar la Moncloa por dos caminos. Uno es convocando elecciones y otro es porque lo expulsen sus socios. Y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos.
1: En Junts, de momento, sí que se lavan las manos con este asunto, porque desde la formación que dirige Carles Puigdemont aseguran que no van a sumarse a ninguna moción de censura. Lo dicen al igual que el Partido Nacionalista Vasco. Los independentistas catalanes sí que dan la legislatura por acabada y exigen adelantar las elecciones. Lorena Carramolino, buenos días.
9: Buenos días, Sohaib.
1: Pero esa prerrogativa se la dejan al propio Sánchez, la de derribar al gobierno, porque los socios dejan claro que no sumarán sus votos a PP y Vox.
9: Es la línea roja que marcan desde el partido catalán. La portavoz Miriam Nogueras ha asegurado que no esperan la llamada del Partido Popular. Desde Junts solo ven una posibilidad, que Pedro Sánchez convoque elecciones. Nogueras lo ha dicho en Telecinco.
10: Nosotros no esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles.
9: No es la primera vez que el partido catalán pide elecciones anticipadas. La portavoz ha dejado claro que solo ven posible el adelanto porque Junts no piensa firmar la moción de censura con Vox.
10: Nosotros tenemos una línea absolutamente roja, que es Vox. Junts jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder. Ya lo hicimos
0: en el 2023 y lo seguiremos aquí, nos mantenemos aquí.
9: Declaración de Nogueras en Radio Nacional. Mientras el PNV también da por acabada la legislatura, Aitor Esteban ha pedido elecciones también en reiteradas ocasiones a Sánchez. Los nacionalistas vascos y catalanes presionan con la petición de elecciones anticipadas, pero no formarán bloque con la derecha si en la ecuación está Vox.
1: La incomodidad por el caso Zapatero y el resto de tramas que afectan al PSOE, el principal socio de gobierno, Sumar, ha ido creciendo el debate interno sobre cómo afrontar esta crisis. Hay voces dentro del partido que piden mostrarse más distantes con el gobierno de Sánchez, aunque tienen claro que tampoco dejarán caer al ejecutivo del que forman parte. En cualquier caso, y con esas discrepancias, hoy Sumar tiene prevista una reunión para avanzar sobre cómo presentarse a las próximas generales. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los partidos que forman Sumar vuelven a reunirse hoy en Barcelona para pensar en su próximo proyecto en un contexto marcado por los casos judiciales que afectan al PSOE y que generan discrepancias en Sumar sobre su relación con su socio de gobierno. Hay diputados dentro del grupo parlamentario que creen que si aparecen pruebas contundentes sobre el caso Leire 10, deberían dejar de apoyar las iniciativas del PSOE en el Congreso o incluso pedir elecciones. Eso sí, matizan que ese escenario no se da ahora mismo con los indicios que hay. Otros sector del grupo parlamentario apuesta en cambio por encapsularlo todo en un asunto de partido y aprovechar el contexto para ganar influencia dentro del Ejecutivo. Las discrepancias internas sobre cómo gestionar su relación con Pedro Sánchez quedaron en evidencia en una reunión del grupo parlamentario que se celebró el miércoles mientras la UCO estaba en Ferraz, una reunión que ya estaba agendada de antes, pero en la que se generó ese debate sobre la estrategia a seguir. En Sumar, son cada vez más las voces que insisten en que echan en falta un líder que hable por todos, y en este acto de hoy en Barcelona tampoco se va a abrir el melón.
1: Dentro de cada estrategia, los partidos también hacen uso de una parte que les otorga el Poder Judicial para ejercer la política. En el caso Plus Ultra que afecta al expresidente Zapatero, Partido Popular, Vox y la Asociación Ultra Haz de Oír ejercerán la acusación popular. Lo harán esta vez en los tribunales después de salir a la calle para pedir prisión para el socialista. Isabel Vega, buenos días.
12: Buenos días. El PP será quien lidere la acusación popular en el caso Plus Ultra y su abogado, quien interrogue a Zapatero, si es que quiere responder a esta parte, cuando declare el próximo 17 de junio. Pidieron entrar en el caso después de Vox, pero a diferencia de los de Abascal, cumplían ya todos los requisitos. El juez ha tenido en cuenta esto para darles prioridad, pero también ha considerado que el PP, dice el auto, presenta una más relevante implantación institucional, lo que en su opinión evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en la causa. Si un recurso no lo impide, bajo la batuta del PP quedan Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Justitia Europa, Liberum, Ciudadanos y hasta un abogado particular. En este asunto llegó a intentar entrar incluso el juez expulsado de la carrera, Fernando Presencia. Su asociación está suspendida de actividad bajo sospecha de organización ilícita por una investigación sobre fabricación de bulos y denuncias falsas, así que Calama les cerró la puerta.
1: Las negociaciones entre el sector educativo y el Govern de Cataluña han avanzado significativamente este viernes. Después de 16 días de huelga del profesorado, la Generalitat ha llegado a un acuerdo con los principales sindicatos. Entre las mejoras sustanciales está la de que los profesores pasarán a cobrar 400 euros más al año de forma progresiva en los próximos 4 años. El acuerdo aún tienen que ratificarlo otros sindicatos minoritarios. Nos vamos a Barcelona, Soledad Domínguez.
13: 50 euros ha marcado la diferencia entre el enfado que el jueves llevó a un grupo de profesores a encerrarse en la consejería y el preacuerdo que se ha cerrado esta pasada noche. Sumando la mejora del complemento autonómico y las subidas ya pactadas para todos los funcionarios públicos, los docentes catalanes ganarán en 4 años 8.400 euros brutos anuales más. Además, Educación se compromete a aumentar las plantillas en los centros educativos y a contratar un mínimo de 6.400 profesionales extra, de los cuales los primeros 1.000 se incorporarán a las aulas ya el próximo septiembre. Hay 3 sindicatos minoritarios que no han firmado el pacto, así que de momento los 5 días de huelga convocados para la semana que viene se mantienen.
1: Sobre el escándalo de las viviendas de protección oficial de Alicante, que fueron adjudicadas a familiares de miembros del ayuntamiento, hay novedades judiciales. La jueza que investiga el caso ha dado de margen 5 días al consistorio liderado por el PP para que envíe toda la documentación relacionada con esas adjudicaciones, y lo hace después de desoír hasta 2 requerimientos judiciales. Radio Alicante, Daniel Rodríguez.
14: La magistrada ha pedido a la Policía Nacional que requiera los servicios jurídicos del Ayuntamiento el envío urgente de documentación que no termina de aportar, como el expediente completo de la promoción o sobre la adjudicación de la parcela. La jueza da un plazo improrrogable de 5 días naturales y advierte de que en caso de que el responsable de los servicios jurídicos evite facilitar esta información, incurriría en un delito de desobediencia. Una medida que toma el no constar respuesta por parte del consistorio a 2 requerimientos judiciales realizados el 12 y el 21 de mayo. Mientras, continúa la citación de testigos tras un escándalo en el que se investiga una exconcejal popular adjudicataria de una de las viviendas, una exdirectora general cuyos 2 hijos y un sobrino también obtuvieron vivienda en Lesnaus y el arquitecto municipal, entre otros.
1: Todavía sobre vivienda, el sindicato Comisiones Obreras ha publicado un informe en el que se observa cómo el precio de los nuevos alquileres ha subido más del triple que lo ha hecho la inflación en la última década. Nos lo cuenta Javier Díaz.
15: Un 37% ha aumentado el precio de los nuevos contratos de alquiler desde 2015, muy lejos del 11% de aumento de la inflación en el mismo periodo, y también muy lejos de la subida de los salarios, un 26% desde 2015. Los únicos que siguen el ritmo de los salarios son los contratos de alquiler ya existentes, que han aumentado un 21% en la última década. Las zonas donde más poder adquisitivo se pierde frente a los nuevos alquileres son Valencia, con un aumento del 55%, las Islas Baleares un 48% y Málaga con un 40%. El último año se firmaron 400.000 nuevos contratos y cada año vencen entre el 14 y el 20% de los contratos de alquiler, por lo que la subida afectará este año potencialmente a 650.000 hogares, según el informe de Comisiones Obreras.
1: En Canarias, la Consejería de Educación ha prohibido que se den charlas en los colegios con ideología no neutral. No aclara el PP, que controla esa consejería, a qué se refiere con eso de ideología no neutral. Y claro, algunas asociaciones de padres y profesores ven en esta medida una oportunidad para imponer el criterio a voluntad de qué es y qué no es neutral. Nos vamos a Canarias, Javier Rodríguez.
16: La normativa de la Consejería de Educación sobre actividades en los centros educativos ha desatado críticas por posibles restricciones a charlas y conferencias consideradas de ideología no neutral. El punto más polémico está en la resolución que impide autorizar actividades promovidas por colectivos con una determinada orientación ideológica, algo que para el sindicato STEC supone un mecanismo de censura encubierta. Fuentes de la Consejería de Educación explican al hacer que el objetivo es precisamente perseguir a los colectivos de extrema derecha que cuelan sus discursos en las aulas. Además, señalan que la norma ya está en marcha este curso y que en modo alguno pretende censurar contenido. La nueva directriz aterriza y concreta la intención política de la Consejería con respecto a la ideología en las aulas.
17: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
18: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
19: Medio siglo después de la transición y del nacimiento del país, Babelia recupera una selección de textos que exploran los personajes y momentos clave de la historia reciente. Un recorrido imprescindible de la mano de grandes académicos y libros fundamentales. Búscalo en la web de Imprescindibles del País.
20: En Matinal, los deportes.
1: Pues vamos ya con los deportes, porque hoy tenemos gran cita del fútbol europeo. Tenemos final de la Champions. Cristina Soto, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Hola, ¿qué tal? Final de la Champions League con representación española, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique contra el Arsenal de Mikel Arteta. A las 6 en Budapest, el PSG que busca ganar su segunda copa por segundo año consecutivo, con Luis Enrique a la cabeza, mientras que el Arsenal de Arteta quiere conquistar su primera Champions.
22: En primer lugar, porque somos los actuales campeones, porque no ha habido ningún equipo en estos 2 últimos años que haya tenido peor calendario, pero nos ha hecho crecer. Lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol.
23: Claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
21: Lo podrán seguir en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
1: Y por cierto, sobre ese partido, las autoridades francesas están en alerta porque ha habido antecedentes de otros años y por eso la policía ha preparado un dispositivo excepcional de seguridad en la capital. Nos lo va a contar desde París nuestra compañera Raquel Villaécija. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. El despliegue es más ambicioso que el del año pasado cuando el PSG ganó su primera Champions. Entonces se movilizaron unos 5.000 agentes. Esta vez serán 8.000 solo en París, unas 22.000 personas en todo el país. Tenemos un dispositivo robusto para hacer frente a los incidentes, ha señalado el ministro del Interior, Logan Núñez. El año pasado, las celebraciones tras la victoria del PSG contra el Inter de Milán dejaron más de 500 detenidos, incendios y numerosos destrozos. De cara a este sábado, se han creado perímetros de seguridad en los Campos Elíseos y en el Parque de los Príncipes, el estadio del equipo parisino, donde habrá pantallas para ver la final. Habrá una reacción inmediata de la policía ante cualquier incidente, ha advertido el titular de Interior.
1: Gracias, Raquel. Y más allá de la Champions, también tenemos partidos de segunda división que contamos aquí en Carrusel, Cristina.
21: Pues sí, última jornada que puede decidir puestos de playoff. También tensión en la zona baja, donde varios clubes luchan por evitar el descenso. Hoy tres partidos, a las 4:15 Real Sociedad B Cultural Leonesa y Ceuta Albacete y a las 9 Granada Gijón.
1: Y también, más allá del fútbol, tenemos MotoGP, además una de las carreras más difíciles, Gran Premio de Italia, con esa vuelta de Marc Márquez.
21: Así es, turno para Mugello. Los entrenamientos de ayer dejaron a Fabio Di Gianantonio como el más rápido y Marc Márquez, que vuelve después de ser operado del hombro y que se ha librado de correr mañana la Q1.
3: El día ha ido muy bien, he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto en el FP1 y me he encontrado peor de lo que intuía. El objetivo a partir de ahora es ir reconstruyendo, nunca mejor dicho, mi brazo.
21: Hoy es la clasificación a partir de las 11:10 y la sprint a las 3.
1: Y terminamos con el tenis, con ese gran slam Roland Garros, que ya venía descafeinado por la no presencia de Carlitos Alcaraz. Pero es que además, Cristina, ahora sin Sinner ni Djokovic.
21: Pues sí, ambos tenistas han sido derrotados, pero quien sigue y juega hoy es el madrileño Martín Landaluce, que está siendo una de las revelaciones después de superar dos rondas muy exigentes. Y hoy, no antes de la 1:30, jugará la tercera ronda ante Juan Manuel Cerúndolo, con el objetivo de alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. Y mañana será turno para Rafa Jodar, que ganó ayer y consigue alcanzar los octavos de final, donde se medirá contra otro español, Pablo Carreño.
1: Pues mucha suerte a todos los tenistas españoles. Cristina, muchas gracias. Hasta
21: gracias.
1: Luego. Y este viernes ha comenzado una de las grandes citas literarias del año, la Feria del Libro en el Parque del Retiro en Madrid, edición número 85. Nos lo cuenta Leo Rodríguez.
4: Un primer día con lectores de todo tipo, desde los que vienen a hacerse autorregalos.
5: Este es del año pasado, pero bueno, El Loco de Dios, En el Fin del Mundo.
4: Hasta los que buscan un detalle.
5: Y para nuestros nietos.
24: Los nietos, la escuela de monstruos, aprender a leer y las aventuras de Super Mario.
4: Algunos han viajado desde lejos.
25: Y estoy buscando de todo, porque venimos desde Asturias.
4: Y otros incluso han cruzado continentes para llegar a este encuentro de la cultura en Madrid.
26: Como de viaje y justo se dio la casualidad que estaba la Feria del Libro.
27: Sí, está precioso.
4: Los otros grandes protagonistas son los libreros. Hemos podido hablar con veteranos como Lola Larumbe, de la librería Alberti.
28: Ilusionados también y bueno, pues esperando que haya pues mucha gente, muchos lectores, muchas lectoras.
4: Una feria del libro en la que cualquiera puede disfrutar y conocer a sus autores favoritos.
1: Pues así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
20: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
29: Radio Alcoy, Onda Media.
30: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
31: Nota necrológica.
32: Tanatori de Alcoy informa. Ha fallecido a los 88 años de edad don José Catalá Lorente, antiguo trabajador de la fábrica Urdima. Los oficios de misa corpus insepulto tendrán lugar este sábado 30 de junio a las 11 horas en la capilla del tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del tanatorio de Alcoy, en la calle San Vicent, número 14.
31: Descanse en paz.
29: Radio Alcoy, Onda Media.
0: Cuando Billie Eilish tenía 13 años, subió a internet una canción que iba a cambiar su vida. En Ocean Eyes, una canción de amor, la adolescente decía algo que me sonó a premonición de lo que iba a ser su vida. Tengo miedo, cantaba. Nunca he caído desde tan alto. Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tuvo un éxito enorme y que fue el primer paso de una carrera fascinante.
6: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
7: Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: Bon dia, Quique Lencina, com va?
9: Bon dia, Juan Magraner, molt bé, molt bé.
8: Avui toca cantar aniversari feliç a una empresa de la terra, després contem.
9: I toca cuinar i beure i parlar de coses d'eixes que parlem en de temporada. D'aigua osmotisada.
8: Avui toca fer llavor.
7: La llavor, Juan Magraner.
8: Fa un any, en maig de l'any passat, parlàvem amb Eura, una empresa valenciana que exportava a Portugal el seu projecte de fer envasos amb envasos buits. Així, molt resumit. Per arribar ahir, Eura tirà d'experiència i en té prou. De fet, avui tornem a parlar amb Eura perquè fa anys, 25 anys. José Guaita, president d'Eura, bon dia i aniversari feliç.
10: Bon dia, moltes gràcies. 25 anys, que es diu pronte.
8: Sí, sí. I com va aquest projecte de Portugal?
10: Bé, doncs pues a dia d'avui tenim el projecte preparat, l'autorització en marxa en l'administració portuguesa i molts contactes ja en el sector agro o en el sector de la gestió de residus d'empreses que comercialitzen fertilitzants en Portugal i, bueno, el projecte està avançant.
9: I a veure com està canviant la cosa, perquè, per exemple, aquest estiu entra en vigor la normativa europea que, entre altres coses, persegueix el plàstic en envasos de monodosis i endureix també la norma en supermercats i hosteleria.
10: Correcte. A veure, ja està passant que Europa vol un model per tindre el material residual millor separat i millor controlat. El model actual que tenim de replegar conjuntament molts materials no és realment sostenible, ja que parlem de sostenibilitat, econòmicament i tècnicament, i òbviament mediambientalment. Se pot millorar prou. No sé si recordeu, que tot el món recorda que té més anys, quan un envàs de vidre es retornava a una tenda i te'n tornaven una fiança econòmica, uns dinerets. Pues és eixe model, però més tecnificat, en una altra metodologia de retorno, però volen que comencem a remar en eixa direcció. Països europeus ja fa anys que estan fent-ho, i així en Espanya i en Portugal comença en breu. Portugal ja ho té implantat i en Espanya no tardarem molt en veure-ho.
8: Senyor Guaita, li fem aquesta pregunta perquè sabem que els plàstics que es gasten en agricultura són la base del projecte d'Eura. I clar, si el problema és el plàstic...
10: Bueno, a veure, Eura, en el agro estem fent molta faena per el tema del plàstic agrícola, però Eura té molt al sector industrial en general, perquè n'hi ha plàstic agrícola i n'hi ha plàstic per altres usos, no? En altres companyies. Per exemple, pensem en el sector agroalimentari, no en el camp exactament, les fàbriques que produeixen menjar. El plàstic és un gran aliat d'aquest sector per a poder distribuir aliments en garanties. El que passa és que crec que estem abusant de l'ús, perquè el model es penta, no? en que visquem d'esta manera i fem les coses d'esta manera. Després d'estar 25 anys veient tot això, canvia molt, de fa 25 anys a avui, de com la gestió mediambiental s'ha implantat en les indústries, n'hi ha més consciència, i sobretot n'hi ha una visió més empresarial. Perquè això, portat a la cuenta de resultados, que diguem, al compte econòmic, a mig plaç dona un retorn, se transforma en un actiu, no és un simple cost o gasto, no? Jo fico diners ahí que no torne a veure, no és real. El que passa és que necessita dedicació, com qualsevol projecte o qualsevol implantació o qualsevol canvi.
9: En fi, a veure com queda aquesta dedicació i aquest canvi també de pensament respecte a això, no? Però bé, el cas és que estem de celebració, com dèiem al principi, no? D'aquest quart de segle d'Eura. A veure, 25 anys. Estem parlant que la qüestió ha avançat molt, que ha canviat molt, però com faria, quin balanç faria d'aquests 25 anys?
10: Uf.
9: Ui, moltes coses.
10: És un repte important, perquè si ho analitzem des del punt de vista més, jo diré, aspiracional de com funciona la vida o com és el món, realment no hauríem d'haver abandonat estos temes de l'economia circular mai, perquè això no és nou. Això té segles o mil·lennis de com aprofitar recursos de l'entorn per a tindre un millor resultat o una millor qualitat de vida. I a dia d'avui, el model econòmic ens ha permès consumir recursos del món. Estic parlant d'aigua, de minerals, de fusta, de tots els recursos d'energia en general, de tots els recursos que proveeix el planeta, de manera descontrolada, perquè el model econòmic ho permeteix. És barat poder fer-ho. Clar, quan això entra en un model empresarial, tenim que anar a veure la rentabilitat econòmica. I és el que hem vist que en aquests 25 anys ha canviat prou. Jo a voltes dic que ha deixat de ser un gasto per passar a ser un coste. Vull dir, el gasto, pues, lo ha dit fa un moment, són diners que jo invertís que en la vida tornaràs a veure. El coste té un retorno. El pas ficar en un compte de resultats és un tipus d'inversió, no? Això, si ho fem d'esta manera, podrem avançar en aquesta línia i tindrem un retorno positiu d'este tipus, no? Econòmic i de més varietats, no? Pues social, ambiental i el que se busca. N'hi ha canvi, i ve més en tot el tema de l'AIA, bueno, totalment embolicat, això, molt revolucionat, com en altres sectors, imagina't.
8: Però i com l'AIA pot jugar en este sector del anem a dir, l'economia circular?
10: La circular.
8: Exactament.
10: Clar, tinguem en compte que la IA al fi i al cap, al final, és un gestor de dades, on processa una quantitat d'informació a una velocitat brutal. Si totes aquestes dades, en quant a com operen aquests models econòmics actuals, se trasladen a aquests sistemes, no?, d'anàlisi i d'obtenció d'informació, accelerarà molt el model per a poder trobar per a on sí i per a on no. Perquè això de la gestió mediambiental, coses se n'han fet moltes, però clar, no funciona. No funciona perquè no està ben embastat al model actual i perquè el canvi no és d'avui per demà. Tenim que anar pegant passos a poc i anar pues, modelitzant, no?, el sistema. És la idea. L'AIA jo crec que ajudarà a fer-ho un poquet més ràpid. Espere, perquè bueno, està interessant el tema, sí.
8: Total, que diu el tango que 20 anys no és nada, però va ser que sí.
10: Sí, home, ja te digo, jo en tenia 26, quan començarem en tot això, que ara ne tinc 52, però sí, tenia 25, són en febrer complirem 25 anys. I era curiós, perquè pues, molta porta freda, visita fàbriques, perquè el nostre client és la fàbrica productora de producte, que fabrica coses, consumir recursos i fica productes en el mercat, de tot tipus. I recorden anar a visitar fàbriques, preguntar per això, la gestió mediambiental. I jo, tu què te dediques? Jo gestió mediambiental, i això què és? I jo diria, per exemple, sí, lo de residus. I em diuen, sí, ahí tinc el control de la basura. Què més vols?
9: Ja.
10: Clar, era ciència infusa, vamos. Això, què m'estàs contando? Això què és?
9: Bé, afortunadament va canviant i en poc de temps, relativament, no? En 20 anys, 25 anys, pues, la gent va canviant. Ho celebrarà d'alguna manera, o els 25 anys, vol dir, o sí, continuar treballant sí. Com sempre? Què faran?
10: Sí, a veure, tenim... estem en... jo sempre dic que Oceano Azul... Bueno, han treballat molt a gust aquests 25 anys, ha canviat l'empresa, han crescut, han fet coses que han funcionat millor, coses que han funcionat pitjor, però estem còmodes, estem a gust fent el que fem, el mercat està responent. I el dia 4 de juny, ara en un parell de dies, bueno, un parell de setmanes, quin dia estem? Bueno, 10 dies, o per ahí, anem a fer un aniversari presencial. En familiars, amics, pocs clients, contactes, col·laboradors, i anem a celebrar que estem així, vius, tirant del carro, intentant fer un món un poc millor.
2: José Guaita, moltíssimes gràcies, enhorabona, feliç aniversari i bon dia.
10: A vosaltres, adeu, un abraç.
2: La primera vegada que em vaig adonar em paregué curiós. En casa d'uns coneguts vaig veure una aixeta fineta al costat de la de sempre, la normal de la cuina. Un tubet finet. Vaig veure que omplien una jarra amb aigua d'aquest tubet i vaig preguntar: això què és? És osmosis, em van dir. I jo, en el meu desconeixement, vaig dir que, ah, clar, i quan vaig poder ho vaig buscar en internet. Ui, tinc en ma casa aigua osmotisada. Puri García, bon dia.
11: Bon dia, com estem?
2: I és bé l'aigua osmotisada?
11: A veure, tot depèn. És bé perquè l'osmosis el que fa és passar l'osmosis, es diu osmosis inversa, passar a l'aigua a través d'una membrana molt fina, de manera que el que fa és retindre tots les sals minerals, els metalls i molècules orgàniques que siguen lo suficientment grans com no passar per esta membrana, no? Aleshores, eixa aigua està lliure, per dir-lo d'alguna manera, lliure d'eixos possibles contaminants, no? que tinga l'aigua. Ara està molt de moda lo de... Sí, també és lo dels microplàstics, però l'aigua potable és molt raro que tinga microplàstics, no?
2: Mm-hmm. I de què estem parlant exactament quan parlem d'osmosi? Què és aquest procés? Què fa?
11: És això que et dic, és fer passar a pressió l'aigua potable, la que tenim en casa normalment, per aquests filtres.
2: Sí, però per això te pregunto, aquests filtres què tenen? Què fan?
11: És una membrana. És una membrana que el que passa és que l'aigua passa per ahí. Què passa? Que en baix de ta casa tens tres o quatre filtres, no? Primer passa per un filtre que el que fa és retindre les partícules més grans i després van fent-se com més xicotetes, no? Una membrana que fa fent-se cada volta més xicoteta. Què passa o quin desavantatge té aquesta aigua osmotitzada? Hem dit que la osmosis inversa el que fa és llevar els minerals. Per lo tant, aquesta aigua osmotitzada té menys contingut en el calci o el magnesi que habitualment té l'aigua. Això vol dir, i diem l'altre dia quan parlàvem en els diferents tipus d'aigües, que l'aigua potable normalment ens aporta calci, que també és bé per als nostres ossos, de manera que eixa aigua osmotitzada té menys quantitat de calci. Què han fet? Normalment ara el que passa és que passes per els filtres que lleven els minerals i després passa per un últim filtre que el que fa és ficar alguns minerals, remineralitzar l'aigua, aportant aquesta quantitat de calci i magnesi que serien minerals interessants per a la nostra salut.
2: Podríem dir que això, perdona, és l'única contraindicació, aquesta pèrdua de minerals. Vull dir, n'hi ha casos, n'hi ha persones que no tinguen o que no puguen prendre aquest tipus d'aigua?
11: A veure, en general la seguretat de l'aigua osmotitzada és segura per al consum humà i el sistema està dissenyat per a que tot estiga clar. Què passa? Que llevant les partícules també es lleven contaminants. Per exemple, es lleven aquelles partícules que poden ficar o que fiquen per a garantir la qualitat microbiològica de l'aigua. Per exemple, el clor. Aleshores, el que es recomana és que l'aigua osmotitzada no es tinga en una xarra ahí a la nevera o damunt de la bancada de la cuina molt de temps perquè no té aquestes partícules que normalment garanteixen la qualitat microbiològica. Uh-huh. Aleshores, aquest és el desavantatge principal que pot tindre l'aigua osmotitzada, que no podem conservar-la, no podem ficar-la dins d'una ampolla i en la nevera molt de temps perquè no garanteixem que tinga qualitat microbiològica. No? És un poc la única inconvenient més greu que pot tindre. O sigui, és la traus de l'aixeta de l'aigua osmotitzada i te la beus, no? O la tens en la nevera per al migdia o per a la nit, però no, no com l'aigua normal o mineral que pots tindre a la nevera dies que no li passa res perquè està, esa qualitat microbiològica està garantida, no? És l'únic inconvenient.
2: Una cosa, ja acabem, que estem fora de temps. Es pot cuinar? És recomanable per a cuinar?
11: Sí, és una aigua molla, aleshores nosaltres que estem acostumats a l'aigua dura de València, pues ja tenim el rotllo este de la paella, que si el calci li dona més consistència i tal, però és segura per a cuinar.
2: Puri no García.
11: Digues.
2: Mà que saps.
11: No. Mà que m'enrotlla, això sí.
2: No, mà que saps. Fins l'altra, Puri, gràcies.
11: Au, adéu.
3: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
12: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de València. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena Ser. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
2: Santi Hernández, bon dia.
13: Bon dia, com estàs, Quique?
2: Molt bé, ja tenim la cuina preparada. Només queda agafar els ingredients i començar a preparar alguna coseta. Quin plat ens suggereixes avui?
13: Pues mira, avui vos vaig a preparar un arrosset que requereix una miqueta d'elaboració, però mereix la pena fer-lo, que és un arrosset secret de galtetes de porc.
2: Ui, sona molt bé. Igual té molta preparació, com dius, però segur que val la pena. Vinga, anem allà a preparar-lo.
13: Pues vos explique. Mira, en primer lloc, el que tenim a fer és tenim que coure el que són les galtetes de porc, les tenim que coure. Aleshores, el que he fet jo és fer com si les ferem guisaetes.
2: Sí.
13: I és important, pues, això, pues, jo l'he fet en la olla, i en la mateixa olla, pues, sí que és una sèrie de fiques les verdures i en un bon xorito d'oli d'oliva verge. I res, l'únic que he fet és dorar les ben doraetes, a mi m'agrada que se queden tostades, i si és verdures, les talle grans, no, però les talles finament. I una vegada estiguen ben tostaetes, nosaltres anem a incorporar el que són les galtetes,
2: sí,
13: que prèviament ens agrada marcar-les en una paelleta, a vegades s'enfarinen una miqueta, se marquen una miqueta i les incorporem
2: a eixa cassol.
13: Efectivament. I res, simplement per a desgrasar i desgrasar tot el que hi ha pegaet en la cassola, el que anem a ficar-li és ficar-li un parell de goig de vi negre, d'acord?
2: Sí.
13: I res, i deixem que remenegem i deixem que tot això s'evapore. ¿Vale? L'alcohol s'evapore i se desgrase tot. I res, ara simplement el que n'hi ha que ficar-li és l'aigua. Hem de ficar-li aigua, però com que volem traure d'aquest guisat el caldo per a fer l'arròs, pues anem a ficar-li un poquet més del que és habitual, no? Una vegada cobrisca les galtetes, però li ficarem un poc més.
2: Vale.
13: Perquè volem que n'hi hagi...
2: Deixem reservant també una miqueta per a després.
13: Clar, és per això. I res, i simplement el que hem de fer és rectificar en sal i pebre i tanquem i deixem que pite, pues, això, pues, entre 10 i 15 minuts. Més no, perquè són de porc i se couen en seguida. I res, i una vegada s'ha temperat, val? Nosaltres, el bo és que això ja t'ho pots minxar, si volgueres. D'acord?
2: Ja estaria bé, segur que sí.
13: Ja està, ja, sí, això ja és un plat. Però, com que
2: però anem a fer un pas més.
13: Anem a fer més enllà. Que vaig fer jo, com que aquest dia no podia fer-les, no podia fer l'arrosset, jo vaig fer aquest guisat, me vaig colar el que és el caldo, les verdures les vaig retirar, perquè estan ja pues, molt, molt massa blanetes per a poder-les ficar en arròs, el vaig colar el caldo, vaig reservar les galtetes i jo vaig congelar això una setmana. M'explique?
2: Sí.
13: Per a què?
2: I
13: ja està, i s'aguarda, i punt. I si ho fem el mateix dia, pues no passa res. Anem enllà. I res, simplement el que anem a fer és imaginar aquest caldo, la potència que té, que és la base, pues no pot eixir roïn. I res, simplement
2: de cap manera.
13: El caldero, de cap de les maneres. Simplement el que vaig fer és agafar la paella, la paellera,
2: sí,
13: ficar el que és l'oli al centre, que estigui ben nivellat, i vaig marcar un usboleig, perquè volia que tinguera usboleig, i vaig marcar també un nap, una miqueta de nap, i una vegada ho tenia marcat, ho vaig retirar. El vaig reservar i ja està. Li fiqui lo que es una cullereta de pibe roig, me eché ràpidament perquè no se creme, li afegís la tomata triturada per a que tot això s'integre, pues això, el sabor de la seta, el sas, el nap, sí, i la tomateta s'integre tot. I deixem que reduïs aquesta tomata al màxim que puguem. Una vegada està ja aixina, ja tot super reduït, el que hem de ficar és afegir l'arròs, perquè en aquest cas sí que podem afegir l'arròs i res, simplement afegim l'arròs ahí, el nacarem una miqueta, li piquem una volta, sí, efectivament un parell de minutets, per a que se marque tot ben marcat, i el caldo que tenim reservat ben calent, perquè té que estar molt calent, perquè té que alçar el bull en seguida, ¿vale? L'anem a incorporar a lo que és el caldero, la paella. Vale. I res, ahí, pues, més o menys, cada un sap que 2.5-3 parts de caldo per arròs, depenent un poc de del tipus d'arròs i de més, no?
9: I res, ho hem de calcular abans, sí.
13: Efectivament, el que tingueu costum de fer. Jo són unes tres parts pel sequet. I res, els primers 7 o 8 minuts, foc viu, vivet, que n'hi ha alegria, i una vegada comença a aparèixer el que és l'arròs, ja la baixem una miqueta l'últim tram perquè el puguem controlar. Rectificaríem de sal, provaríem a veure com està, sí, i jo el que faig és incorporar les setes, ja, i això és 7 o 8 minuts que falten, incorporar les setes, incorporar el nap, i de les galtetes n'agafa una i la desfaig i la repartix per tot l'arrosset, sí, perquè sempre tingues en qualsevol cullera una miqueta
9: i
13: galteta. I després, una vegada està tot ben sequet, que està ja tot ben sequet, pues està acabant, si li queda un minut, que el moment que li tires pel socarrà, li tires força, pues res, li fique damunt la resta de galtetes de l'arròs i una per comensal i fantàstic.
9: I, ja, i cullera.
13: I cullera i gana.
9: Que això no faltarà segur. Molt bé.
13: Efectivament.
9: Sí que tu una miqueta d'elaboració, però per això tenim les instruccions pas a pas i les fotografies també a la web.
13: Efectivament. Ja sabeu que a la vostra web unareceta.recordo.com i a les xarxes socials teniu el pas a pas, les fotografies i segur que l'aneu a disfrutar igual que jo.
9: Tastarem aquest arròs, clavarem la cullera, ja et contarem.
13: Vinga, fantàstic.
9: Gràcies, adéu.
13: La setmana que ve, adéu.
9: Com passa en molts sectors, el del vi també es troba preparant la campanya d'estiu, en un moment, podríem dir, globalment prou complicat. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots.
9: I estem ahí mirant l'estiu. Conta'ns a grans trets, com es presenta l'estiu quant al sector del vi?
5: Calorós.
9: Molt cremat, no et diguem molt cremat, però sí, molt calorós.
5: El mercat del vi ja saps, en tenim pujades, baixades, sí, i sí que el que estem veient és que el consum del vi, tristament, cada vegada és inferior. Aleshores, no pinta massa bé, però no aquest estiu, sinó no pinta massa bé l'any que ve, el següent...
9: O sigui, la tendència és a consumir cada vegada menys vi.
5: Menys vi, i els vins que es consumeixen són vins en menys graduació alcohòlica molt de vegades. El que sí que te tinc que dir és que n'hi ha un públic molt amorós, per dir-ho així, molt fiel a lo que és l'estil clàssic del vi, que este tipus de client el que fa és veure vins encara de millor qualitat, que és el que vostè estem fent, la majoria dels sellers sí que estem fent vins en més qualitat, perquè el consumidor de vi, que sí que l'agrada el vi, i que sí que el pren, i que sí que el disfruta, el que està demanant són vins de major qualitat.
9: Vale, jo volia preguntar-te, ja no del consumidor, sinó dels sellers, no sé si volen arriscar-se amb productes innovadors per a aquest estiu, o van tirant més, com tu dius, a més qualitat, però amb els vins clàssics?
5: Tenim les dues tendències i, per exemple, n'hi ha sellers que continuen en la seva trajectòria, en la seva línia, però sí que la immensa majoria dels sellers tindré que traure nous productes. Per exemple, el Zandara Summer, que no deixa de ser un tinto de verano, però en més qualitat. Les altres coses que hem fet sellers, traure, per exemple, molts més vins blancs en vins espumosos. Per què? Perquè la tendència amb la calor que fa però no només a l'estiu, sinó a tot l'any, és veure vins més frescos.
9: Ah, curiós. Si algun dia haurem de tractar aquestes noves tendències, no?, quant al consum del vi. Però deia jo al principi que ara mateix el món es troba una miqueta rebolicat, no? Per exemple, abans sí que recordo que els Estats Units era un país molt important on s'exportava molt de vi. Jo no sé si ara mateix els cellers estan en un altre lloc, no sé si continua sent un objectiu o se centra més en Europa.
5: Vale, els Estats Units sí que continua sent un dels països més consumidors, això sí que és veritat, i que sí que hem tingut molt de por, perquè ja sabem que Donald Trump està dient una sèrie de coses en el concepte dels avancells,
9: sí,
5: i el que ha fet ha sigut desestabilitzar l'emoció, bueno, crear una incertidumbre que ens ha posat a tots molt mal.
9: Sí.
5: El que ha passat és que de totes aquelles amenaces no han sigut realitat l'immensa majoria. Crec que en aquest cas ha pujat un 10%, no te'n sabria dir exactament, però no ha sigut la catàstrofe que es va dir al començament de les amenaces de Trump.
9: És a dir, que sí que es paga una miqueta més, però perquè no ha sigut tan desastre, efectivament.
5: No, ha reculat.
9: Sí, i després Xina, que era també com un país com secundari, bueno, estava ahí, no?, i era un mercat, però com deien...
5: No, Xina sí, sempre ha sigut un país molt consumidor, de tot tipus de referències, de preus, de tipus de vi, però nunca saps per on poden iniciar. Dic perquè
9: ja estem allà a l'expectativa, a veure què pot passar, és increïble. Sí,
5: mira, fa 20 anys a Xina li agafaren reproduint vins principalment dels millors de Burdeos. I es van donar en compte perquè un dels vins que estava a la venda era una anyada que el propi celler no havia tregut. Aleshores van dir nosaltres aquesta anyada no l'hem tret. Com és possible que estigui al mercat? I ara el que sí que està passant a Xina és que Xina és molt gran, tenen molts tipus de climatologia, i així el que ha passat és que Xina ja està fent els seus vins. Però estava fent els seus vins en una altitud molt elevada, a peu de terra, o sea, a peu de mar, estan fent tot tipus de vins. I aquest sí que és un problema, perquè un país que històricament ha sigut consumidor passa ara mateix a ser un país productor, com també està passant amb el canvi climàtic al sud d'Anglaterra, això sí que és molt perillós a l'hora del mercat, de l'exportació del vi.
9: I ja per acabar, volia preguntar-te pels propis valencians. Si som un bon mercat per als vins valencians o no? O encara tenim aquesta tendència, és que jo ho escolte pràcticament a diari en els restaurants, no? Demanar una denominació d'origen que està molt bé, però que no és de la Comunitat Valenciana. Som un bon mercat per als nostres vins?
5: El mercat valencià és el millor mercat del món.
9: Sí, senyor.
5: I en especial per als vins valencians, i això ho tenim tots clar. I estem molt orgullosos perquè sí que la tendència dels consumidors valencians és prendre cada vegada més els vins valencians. Sí que és veritat, però perquè a tota Espanya i a tot el món s'estan fent grandíssims vins, que molt de vegades n'hi ha dos denominacions d'origen espanyoles, i en vins negres principalment, i un altre dos en vi blancs, que són principalment les quatre denominacions d'origen que copen molt de mercat, no solament a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya. Aleshores, sí que es té que lluitar molt en aquestes denominacions d'orígens, però compta que en la Copal, en la Monastrel, en la Boricaire, estem fent grandíssims vins, tenim una oferta de vins espectacular, inclús en algunes zones de la Comunitat Valenciana s'està treballant de varietats foranes com el Sauvignon Blanc, com l'Albariño, s'està treballant molt bé, inclús en la Tempranillo, i aleshores l'oferta dels vins valencians cada any que passa és millor. I el públic valencià, ja no solament per tindre la mà al cor, sinó perquè da moltíssim de plaer, i en especial últimament els espumosos que s'estan fent, el públic valencià sí que aposta per el vi valencià.
9: Va per un camí, per tant. Maxi, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
9: Avui, mira, anem a canviar coses. Revolució la llavor, perquè avui l'oratge és cosa teua. Abans, Magraner.
14: Toca, quina responsabilitat.
2: A veure si més bé. Temperatures més de juliol que de maig, que juny comença dilluns. No tanta calor com el divendres, això sí, però calor, que no és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats fins i tot acompanyats de tempesta. I la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
9: Però la dita no, la dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el femer.
2: Ja podeu anar a esmorzar.